0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: σου, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Luigi. Imagina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: El pa amb tomata ha de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Si quan penses en reformes et sona així...
4: Obres, obres, obres!
3: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
5: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
2: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Vols un polo?
5: Esclar, de maluixa.
4: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
5: Ah, aquest sí que m'agrada.
4: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM. Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint per alguna cosa serà.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
5: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: De bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I sí, la millor música per sentir-te bé, com ja has escoltat, i has escoltat també Imagine Dragons, que pues, sempre és un goig escoltar-los, no ens hem d'enganyar. I són les 8 i 4 minuts del matí. Molt bon dia, per cert, molt bon dia, benvingut, benvinguda al De Bon Matí. Una setmana més, setmana del 20 de juliol de 2026, última setmana, últims dies de la temporada, i nosaltres pues, aquí estem despertant-nos cada dia amb tu i acompanyant-te pues, en este ratet, que moltes vegades és una miqueta feixuc. Eh? Si estàs de vacances, pues, igual no ens escoltes, perquè estàs dormint encara, però si no ho estàs, doncs escolta'm. També desitja que tingués bon dia, sigui com sigui. Res, que en 10 segons les 8 i 5 he xerrat molt i no he dit res, així que mira, comença el De Bon Matí. Avui parlarem de música, tindrem en nosaltres a la clarinetista rapitenca, que es diu Teresa Noguerón, que presenta el seu primer àlbum en solitari. També ens posarem al dia amb els titulars en portada a l'informatiu amb Andrea Maqueda i tindrem, com que és dilluns per començar la setmana, a Eloi Cosso per parlar del temps. Eloi Cosso de la Fundació Mercè Pla. Així que mira, nosaltres comencem perquè tindrem també molta música, la cançó en català del dia, òbviament, i tot això des d'ara i fins les 9. I així que no marxis, anem descobrint junts el dia i pues, si t'acabes d'incorporar, bon dia.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Ralph Waldo Emerson deia que l'entusiasme és la mare de l'esforç. Sense aquest mai es pot aconseguir res que sigui una mica gran.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: I escoltem de seguida la música de Ronan Keating, però abans la veu de Ana Torroja. Aquesta cançó es diu Sonrisa.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui. La millor música per sentir.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: I anem ara a fer una ullada als titulars en portada d'avui dilluns i, bueno, òbviament, un dels temes, o el tema, podríem dir, del dia, almenys en la premsa escrita, és el Mundial de Futbol, no? La final que hi guanyava Espanya davant d'Argentina. I bé, comencem amb el periòdico que diu: el Moner rendeix a Espanya. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga porta la selecció espanyola al seu segon Mundial. L'Argentina va oferir un mal comiat a Messi amb una dura i trista actuació. Trump i Sánchez guarden les formes a la llotja del MetLife Stadium. Més temes a la portada del periòdico. Diu: el govern accelera per impulsar 70 lleis en tota la legislatura. 22.000 persones demanen l'excedència cada estiu per cuidar els seus fills. I d'altra banda, Graviteo posa el colofó a una cita única i intensa d'escalada. A la portada de La Vanguardia, bicampions del món, diu el titular: Espanya guanya per 1-0 la seva segona estrella contra l'Argentina de Messi, que va jugar el seu últim Mundial. Ferran va marcar el gol de la selecció i Cubarsí, Rodri, Lluna i Simón van obtenir els trofeus individuals. A la portada del diari Ara, Espanya guanya per 1-0. Com ja sabem, un gol de Ferran a la pròrroga acaba amb la resistència argentina. Eufòria desfermada a Barcelona per celebrar el triomf de la generació de la Minyamal. Política i espectacle competeixen amb el futbol del MetLife de Nova Jersey. Este mes el govern vol demanar el traspàs dels Avant per fer una xarxa catalana d'alta velocitat. Els Estats Units mantenen els bombardejos a l'Iran que ataca Jordània. L'entorn del PSOE suma fins a 50 persones investigades per la justícia. I en esports diu que el Tour es queda sense Vingegaard per una caiguda. I per acabar el repàs a la premsa més general, que avui estem entre general i esportiva, hem de dir, anem al diari de Tarragona. Diu: Espanya toca el cel, el titular. Anem a les portades esportives. El Mundo Deportivo diu: bicampions. Diu que Ferran a la pròrroga va fer justícia i va donar a Espanya la seva segona estrella del campionat mundial. La Roja va dominar a una Argentina que es va quedar amb 10 abans del temps afegit i no va poder brindar un adeu de glòria a Messi. A la portada de l'Esport diu: campions. El titular: Espanya es proclama per segona vegada campiona del món després de superar Argentina en la pròrroga per un gol màgic de Ferran Torres. I acabem amb la portada de l'Esport, diu, que també parla, òbviament, del Mundial. Diu: traspàs de poder. La selecció espanyola troba premi amb un gol de Ferran Torres en la pròrroga al minut 106 i alça la seva segona Copa del Món. Lamine Yamal s'endú el duel d'estrelles amb Leo Messi i 8 catalans més s'estrenen com a campions mundials. També es parla sobre el Barça. Diu: l'enyorada regla 1-1 és en el mercat, per fi. El president de la Liga confirma que el Barça podrà operar amb normalitat a l'hora de fitxar. Sobre l'Espanyol diu que Àlex Calatrava debuta amb bon peu i agraeix la confiança de Manolo González. I sobre el Girona diu: Ricardo Artero amb la participació en el primer equip més de 3 anys després. I acabem parlant del Tour de ciclisme. Diu: sense Vingegaard, diu el titular, el danès principal rival d'un Pogacar imperial ha d'abandonar per una caiguda. Remco Evenepoel, perdó, guanya l'etapa prèvia al descans i se situa segon en la general.
0: De bon matí a Imagina Ràdio.
1: Les 8:18, Remember the Time, la música de Michael Jackson.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
6: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977-511-493.
0: De bon matí, a Imagina Ràdio.

La música de La Fúmiga amb aquest tornar, i arribem ja a les 8:30 del matí, arribem a l'informatiu i ho fem recordant el Miss You dels Rolling Stones.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Inma.
2: Territori preveu invertir 80 milions d'euros al 2026 a les Terres de l'Ebre, la majoria per al Pla de Barris.
3: Segons va explicar el passat divendres la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, 24 milions correspondran a inversions diverses i la resta a l'execució del Pla de Barris. La consellera va exposar que la xifra suposa pràcticament doblar la quantitat respecte de l'últim pressupost aprovat el 2023.

0: últims anys s'han arribat a concentrar 400 persones en un sol dia, amb les conseqüències sanitàries i ambientals que això suposa. La implementació de nou sistema preveu limitar l'accés a un centenar de persones i les que accedeixen amb gossos els han de portar lligats.
1: I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre.
0: L'edició d'enguany, que avui dona el tret de sortida, girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Tot i que per als concerts d'Amposta les entrades ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per al concert Selecció Carrusel, que se celebrarà a Tortosa, Ascó i Deltebre, i per Colors, que tindrà lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan.
1: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
0: Avui dilluns ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36 i 37 graus a les hores centrals.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Andrea. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
0: Fins després.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea 2, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultural.

0: i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
1: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
2: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: De bon matí. Imagina Ràdio.
6: Bé, i avui anem a parlar de música, anem a parlar d'un àlbum que es diu Buit i anem a parlar de la clarinetista Teresa Noguerón, que ja la tenim en nosaltres. Teresa, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Bé, Teresa, benvinguda al De Bon Matí, primer que res.
7: Gràcies, començar. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
6: És un goig, la veritat, tindre't, perquè ja fa dies que em van arribar en referències teves i bé, al final és com anem a xerrar amb ella, anem a conèixer-la i anem a veure què ens conta, perquè mirant la teua trajectòria, doncs la veritat és que crec que tens moltes coses a contar. Per començar, Teresa, m'agradaria que expliquessis doncs, qui ets, perquè la gent se situa una miqueta.
7: Vale, jo soc Teresa Noguerón, soc de la Ràpita, i actualment soc músic professional, me dedico a tocar en orquestres, ara a fer el meu projecte personal i també faig algunes classes.
6: Molt bé. O sigui que et dediques 100% a la música, això és important. Tindreu en compte perquè no és algo fàcil, no?
7: No és un camí fàcil, no és una professió fàcil, però bueno, té coses molt gratificants, té claro. Moments molt gratificants i val la pena per aquests moments.
6: Claro, claro que sí. Molt bé, sobre la teua història en la música, la teua relació en la música, perquè, claro, diem clarinetista, ho diem molt a la lleugera, però tocar el clarinet i dedicar-se a tocar el clarinet és algo de que comença normalment molt jove, no? I és algo molt del dia a dia. O sigui, que no és algo que avui dius, va, vaig aprendre a tocar el clarinet, algú te n'ensenya, vas aprenent i els dos dies fas algo. No, això crec que també estaria bé que quedés clar. Llavors explica'ns sí. Això una mica, la teua història en la teva relació amb la música en este cas.
7: Vale, jo em vaig criar davant de l'agrupació musical Rapitenca perquè vivia allà davant i sempre escoltava la banda tots els divendres quan assajaven, cada vegada que sortien a fer una cercavila o qualsevol actuació i, bueno, mons pares van veure que tenia cert interès per la música i llavors van decidir apuntar-me a l'escola i jo devia tenir 6 anyets quan me van apuntar, tot i que ma mare em volia apuntar abans, però li van dir, és una mica petiteta, perquè abans no fèiem sensibilització com fem ara o vale. Música en família. Abans començàvem directament quan teníem 6 anys, que era primer de primària, més o menys.
6: Sí.
7: I després tu fes un any de llenguatge i el següent any ja podies triar instrument. I, bueno, vaig anar-los provant tots i al final vaig acabar tocant el clarinet perquè m'agradava molt, perquè el vaig fer sonar molt ràpid i a poc a poc, doncs, va haver esta connexió, no?, de que tens en l'instrument, els músics ho entendran. Tu quan passes tantes hores en un instrument, a més, en aquella època no hi havia ni internet, ni Instagram, ni TikTok, ni aquestes coses, i llavors pues, jo passava hores i hores en l'instrument cada dia, perquè és el que has dit tu, no?, que no és una cosa de miro un tutorial i ja i em surt, no, és una cosa de cada dia anar fent una mica, i al principi és veritat que veus resultats molt ràpid, perquè clar, quan tu comences a aprendre una cosa, a vegades els resultats són ràpids, però arriba un moment en què els resultats i la compensació, diguéssim, de tot el que estudies és un procés molt lent i una mica frustrant, perquè i no avances, i et penses que no avances, però realment sí que avances, però és una cosa molt constant, molt sacrificada i de molta paciència també.
6: Això és importantíssim, perquè al final és el que parlàvem i que tu corroboraves ara, no?, que tocant un instrument, pues això no és d'avui per a demà. I vaig a fer un símil ara, me n'adono que el tema de triar l'instrument és una mica com quan tries un extraescolar, sigui el que sigui, no?, que hi ha molta gent i que em sembla molt bé que es faci així, que va provant fins que troba aquell en el que connecta o li remou o pel que sigui, pues li agrada una mica més. Vull dir que jo crec que és que des d'aquí, no?, envio este missatge a tothom que no us frustreu quan proveu algo que a la primera no us acaba de, que segur que dins de lo mateix hi ha algo que sí que us agradarà. Molt bé, més coses, perquè tu durant la teua trajectòria, no sé quan fa que et dediques a la música, bueno, des dels 6 anys has dit que
7: sí,
6: vas començar.
7: Sí, ja en tinc 35.
6: O sigui, que quasi 30 anys portes a la
7: sí.
6: música, es diu ràpid, eh? Molt bé,
7: sí, sí.
6: Llavors, durant estos anys has fet col·laboracions molt xules.
7: Sí, no em puc queixar, no em puc queixar. La veritat és que les col·laboracions, perdó, van venir donades perquè quan tenia 19 anys vaig entrar a l'Orquestra Simfònica del Vallès i a partir de l'orquestra vaig poder anar coneixent una mica també, tot i que l'orquestra era clàssica, fèiem coses tipus un concert al Festival de Cap Roig o un concert a Peralada, i ho fèiem amb artistes que es dediquen més al món de la moderna. I jo vaig tenir l'oportunitat de començar a col·laborar en gent com la Sílvia Pérez Cruz o el Joan Manuel Serrat a partir de l'orquestra. I a poc a poc, bueno, pues, em va anar agradant això de col·laborar en gent que no es dedicava exclusivament a la clàssica, i d'aquí van sorgir altres oportunitats com gravar el disc de Blau Mut fa temps, o també col·laborant Haldor Mar, que és el Catalonski de TV3, per si algú no el coneix.
6: Molt bé.
7: O el mateix Caim Riba, vull dir que he anat fent cosetes.
6: Molt bé, també a nivell internacional, no?, has col·laborat amb Andrea Bocelli, per exemple.
7: Uh-huh. Sí, també arran d'orquestra, també.
6: Vale.
7: He tocat 3 vegades en ell, en orquestra, i bueno, l'últim que vaig col·laborar va ser amb el Benjamin Clementine l'any passat, al Festival Vida, que sí que vam fer, érem 7 noies que tocàvem en ell, i va ser una experiència bastant xula.
6: Molt bé, suposo que tota experiència és enriquidora, no?, quan és amb algun,
7: sí,
6: amb algú nou i consolidat, o no tan nou, no?, si ja vas diverses vegades.
7: Bueno, sempre aprens alguna cosa.
6: Claro. Claro que sí. Què creus que et queda per... O sigui, que et queda per fet, queda molt, perquè et queda molt temps per davant, però què és aquella cosa, allò que t'agradaria arribar a fer algun dia, que dius, ostres, és que seria aquell desig que no sé si podré, però que tampoc és impossible?
7: No sabria dir, perquè com que durant tot el procés d'aprenentatge d'un instrument passen tantes coses i tens, bueno, com en la vida, no?, que a vegades tens uns ideals, uns propòsits, i després dius, bueno, potser això a mi no em faria feliç anar per aquí o anar per allà. Jo recordo que quan era petita sempre deia, ah, sí, jo vull ser solista davant de l'orquestra, i ara potser quasi que m'agrada més tocar dins de l'orquestra que estar fora de solista.
6: Claro, claro.
7: Vull dir
6: que, al final, sí,
7: que a poc a poc tu veus que, bueno, és...
6: Busques on te
7: porta,
6: sents...
7: també a tres, claro, puestos, i tot va canviant. Jo no tinc res així com de meta posada, perquè bueno, la vida m'ha ensenyat a que a vegades te proposis unes metes que mai arriben i no te'n proposis algunes i arriben i ets superfeliç. I prefereixo anar fent i anar disfrutant de tot el procés. Per exemple, jo ara sí que és veritat que feia temps que tenia ganes de fer un disc meu, un àlbum meu, perquè havia fet 3 ensomeliers i havia participat, com bé hem dit abans, en altres artistes, però sí que és veritat que la inquietud que tenia així com més important ara mateix era fer una cosa meua i poder-la defensar, perquè, bueno, perquè em venia molt de gust, perquè crec que també és una mica original fer una cosa de clarinet i música instrumental que no sigui purament clàssica, i em venia de gust. I ara mateix me sento molt realitzada en esta, no sé si dir-li meta o projecte, i de moment vull gaudir i disfrutar d'això i ja anirem veient què passa.
6: Pues sí, tal com vagin venint les oportunitats ja les aniràs agafant també, no? Molt bé. Sí. Anem a parlar ara del disc 8. Explica'ns una mica què és 8, perquè bueno, quan la gent vegi la portada, si no l'han vist ja, no? És una mica joc entre la B alta i la B baixa. Claro, número 8. Explica'ns una mica què és 8.
7: 8 és, bueno, és l'àlbum que he fet en homenatge a Muniayo. Muniayo era Paco Locho, i com que es deia Paco Locho i ell firmava en un 8 i tota la vida al poble l'han conegut per l'8, jo li vaig decidir posar 8 en B baixa al meu disc. I com que ens va deixar fa uns anys, la B alta és esta buidor que a mi em va generar la seva pèrdua, perquè era la primera pèrdua important que jo tenia a la vida. I l'he posat del revés perquè jo li he donat la volta. O sigui, aquest àlbum és com tot el procés que jo he passat, i és arribar al moment en què jo ja estic bé, per tant li dono la volta en esta buidor i conservo el seu 8.
6: Molt bé. Molt bé, hi ha 8 temes també. És
7: sí,
6: coincidència
7: sí, sí.
6: O està fet...
7: No,
6: és coincidència.
7: Sí, en principi n'havia de tenir 7, però
6: claro.
7: M'agafa una mica de toc i vaig dir que n'hi tindrà 8.
6: Claro, bueno, i és que al final també hi ha l'homenatge com a que el fas més rodó, no? Una mica, i bueno, està molt
7: sí.
6: Bé. Està molt
7: sí,
6: bé.
7: Sí.
6: Llavors, on trobarem l'àlbum per a fer-nos en ell, no? Per a tindre'l? No sé si hi ha versió física o només digital.
7: Sí, he fet vinils i me'ls podeu encomanar a mi directament, a qualsevol plataforma.
6: Que
7: ma mare
6: també
7: té a la ràpida.
6: Socials, suposo, no? Dic a xarxes
7: com?
6: Socials.
7: A xarxes socials, sí, sobretot.
6: Molt bé.
7: A Instagram podeu demanar el que vulgueu. Llavors, als concerts també podeu comprar-ne. I el que deia, allà a la Ràpita també ma mare en té a casa. Si algú de la zona en necessita...
6: Claro, claro. No, sí, que contacten tu i la filla de l'8 li... Bueno, no sé si era el pare de la teva mare.
7: Sí.
6: Ah, vale,
7: sí.
6: Dic, ara igual ho he dit
7: bé.
6: Així i no ho he dit bé. Molt bé. Llavors, tema concerts, vas fer... Bueno, el disc es va publicar el dia 7 de maig. Concert, per exemple, al Festival Eufònic 11 de juliol, que era una mica el prefestival, per dir-ho així, i a l'octubre es farà la presentació oficial a Barcelona. Suposo que aquest estiu hi haurà més coses, però de moment el més confirmat és això. Llavors...
7: Bueno,
6: sí, digues.
7: Clar, perquè estem enfocant la temporada cap a l'any
6: claro.
7: Que ve, perquè el disc va sortir el maig i ja és tard per la temporada esta, perquè tampoc és música que encaixi a festivals d'estiu ni per l'estil. I estem enfocant la temporada cap a la tardor i hivern i la primavera següent.
6: Molt bé, molt bé. O sigui que ara a treballar a tope de cara al 23 d'octubre, entenc, no?
7: Sí, sí. Bueno, l'Eufònic ja ha sigut un primer passe important perquè també volia veure com la gent ho rebia, com la gent vivia el concert, i vaig veure que la gent estava molt connectada, molt respectuosa, molt... Bueno, és un concert bastant introspectiu en el sentit de que un se pot sentir molt identificat i pot reviure moments i pot analitzar una mica també el que sent sense la necessitat d'una lletra existent, no? Perquè com que és música instrumental, llavors el concert de l'Eufònic pues, me va servir molt per veure una mica cap on anava la tarana del concert, i ara sí, estem preparant el que serà el directe del dia 23 d'octubre, perquè en lloc d'anar a duo, com vaig anar a guitarra i clarinet, segurament anirem a trio, clarinet, guitarra i piano, i portarem alguns convidats més que em van ajudar a gravar el disc també, i així ho farem tot una miqueta més gran.
6: Molt bé, molt bé. O sigui que al final, jo penso que quan és música instrumental és una mica, no?, cadascú es personalitza aquella melodia, o sigui, es personalitza el significat, volia dir, d'aquella melodia, no?, per a fer-me-la una mica nostra, segurament.
7: Sí, jo crec que també és un avantatge, no?, de dir, jo he fet aquesta peça, sé perfectament des d'on l'he escrit, des de quin sentiment l'he escrit, i ara te la regalo a tu, i tu ja tries quin és el sentiment que més te desperta. Jo, òbviament, quan he fet els concerts, vaig explicant una mica sota quin paraigua jo ho he escrit i què m'ha despertat a mi, però, òbviament, és molt lliure, no? Tu agafes la melodia, te la fas teua, i trobo que també això és el bonic del disc, no? Que tu pots posar i sentir el que a tu te desperti.
6: Claro, claro que sí. Molt bé, pues, Teresa, si et sembla, ho deixem aquí, però jo pues, no et diria, no t'acomiadaria sense que abans pues, ens regalis alguna peça teva, em digues quina cançó vols que escoltem i ja marxem així.
7: Jo crec que el tema que podeu escoltar és Crit Alat, que bueno, em sembla preciosa, a més el clarinet té un paper molt important. I jo crec que és una bona manera d'acabar.
6: Molt bé. Molt bé, pues, Teresa Noguerón, fins la pròxima. Moltíssimes gràcies. Et desitjo pues, molts encerts, la veritat, perquè al final, amb tota la feina que hi ha al darrere, és el que et mereixes. I com et deia, hasta la pròxima. I ara escoltarem la cançó.
7: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-71-87-25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: I així fins a 10. Això serà difícil de veure aquest Mundial, tret que et compris un Hyundai, perquè si el finances et paguem les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Hora puntal és 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia, Imma.
4: Territori preveu invertir 80 milions d'euros el 2026 a les Terres de l'Ebre, la majoria per al Pla de Barris.
5: Segons va explicar el passat divendres la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, 24 milions correspondran a inversions diverses i la resta a l'execució del Pla de Barris. La consellera va exposar que la xifra suposa pràcticament doblar la quantitat respecte de l'últim pressupost aprovat el 2023. La partida més gran es concentra en carreteres, seguit de ports i transport marítim, actuacions en matèria d'ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i gairebé mig milió d'euros més per accions en barris i nuclis antics.
4: Comencen a regular l'accés als populars espais naturals del Bany de les Olles, a Horta de Sant Joan i Bot.
5: Des del dissabte passat, els ajuntaments, amb el suport de l'IDC i el Departament de Territori, han posat en funcionament dos aparcaments de pagament per a 25 vehicles en total, als quals es podrà accedir únicament amb prèvia reserva i pagament amb l'app. La mesura pretén evitar la massificació d'esta zona, on els últims anys s'han arribat a concentrar 400 persones en un sol dia, amb les conseqüències sanitàries i ambientals que això suposa. La implementació del nou sistema preveu limitar l'accés a un centenar de persones i les que accedeixen amb gossos els han de portar lligats.
4: I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre.
5: L'edició d'enguany, que avui dona el tret de sortida, girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Tot i que per als concerts d'Amposta les entrades ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebrarà a Tortosa, Ascó i Deltebre, i per Colors, que tindran lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan.
6: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
7: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
6: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
6: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, sobre temps i temperatures, què ens contes?
5: Avui dilluns ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36 i 37 graus a les hores centrals.
4: Hola, doncs Andrea, moltes gràcies, que passes bon dia i ens trobem demà aquí al De Bon Matí.
5: Molt bon dia.
4: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, a cada hora punta tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio, i si no, a més, també pots ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
9: Ei, què et passa? Fas mala cara.
10: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
9: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
10: M'has salvat la vida.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
11: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
4: I avui la cançó en català del dia és el darrer treball dels Amics de les Arts. Es diu Segurament Estimo.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
2: Camino.

0: són les 9 i 10 minuts del matí i ara anem a fer una ullada als resultats dels sortejos d'aquest cap de setmana. Comencem amb la 649. La combinació ha estat formada pel número 1, el 2, el 17, el 22, 27 i 48. Complementari el 10 i reintegrament el 3. Aquest sorteig correspon a dissabte, igual que també correspon a dissabte el de la primitiva, amb els números 7, 11, 20, 31, 40 i 42. Complementari el 5 i reintegrament el número 8. I anem ara als sortejos d'ahir diumenge. Comencem amb la Bonoloto, que la combinació ha estat formada pel 5, el 18, el 25, 32, 36 i 46. Complementari 29 i reintegrament el 7. Els números del trio han estat el 4, el 6 i el 4. I finalment, el número de l'11 d'ahir diumenge de sueldazo de cap de setmana, el número premiat ha estat el 77.547 i la sèrie la 9.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Shy Guy, el títol de la cançó de Diana King, que recordem, que acabem de recordar ara mateix. De seguida escoltarem Fito i Fitipaldis, però abans fem una petitíssima pausa.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rosent Margalef.
5: A mi m'he de donar per ser molt fort.
6: A Rosent Margalef tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló, polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrosent.com.
7: Rosent Margalef, la mel de casa.
8: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents. Indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
9: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
8: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
10: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
11: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
10: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
11: JMS Vehicles Industrials.
1: De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
1: I són ja les 9 i 23 minuts, és moment de parlar del temps. Tenim la previsió del temps ara mateix amb Eloi Cosso de la Fundació Mercè Pla, perquè bueno, sabem que fa calor, però ell ens explicarà una mica com anirà aquests pròxims dies, pues aquesta calor, si n'hi haurà més, menys. Ara ens conta Eloi, bon dia.
2: Bon dia, Imma, com va la calor? Perquè déu-n'hi-do la calor que està fent durant aquest estiu. La veritat és que aquest estiu és a ser molt tòrid, extraordinàriament sec, en què no s'ha viscut un estiu tan tòrid des dels 80 anys o més, déu-n'hi-do, eh? A molts observatoris, com ara l'Observatori de l'Ebre, en el cas de Roquetes, amb mínimes del tot tropicals o tòrides, ciutats com ara Barcelona, nits entre tòrides i roents, déu-n'hi-do. I la veritat, doncs, és que aquesta passada matinada també hem tingut una mínima escandalosament alta en punt del Baix Ebre Montsià, també Ribera d'Ebre, en què no s'ha baixat de 25-27 graus de mínima, déu-n'hi-do, i màximes, doncs, que estaran sempre amb aquest context climàtic per sobre de la mitjana climàtica, entre 9 i 10 graus per sobre, déu-n'hi-do, arribant sobretot aquest tram inicial i mitjans d'aquesta setmana cap als 38-42 graus, el que diuen alguns models meteorològics a dia d'avui, en què podria ser, veurem, un pic tòrid en què pot durar 3-4 dies amb valors desorbitadament alts per l'època. 42 graus, podem arribar entre dimecres i dijous, veurem, amb molta pols sahariana procedent del nord del desert, del nord del desert del Sàhara, i vent del sud-est, bufant amb ratxes puntualment moderades cap a comarques interiors de l'Ebre, Vall de l'Ebre, sud de Lleida. I el dia que farà més calor, que serà entre dimecres i dijous, bufarà ja mestral recalentat, que farà disparar molt la temperatura, com un estiu que recordarem per sempre, de ben segur, el més tòrid i el més sec en dècades, des de que hi ha registres. Que tinguésseu, doncs, una molt bona setmana i molta paciència i precaució en aquesta calor molt i molt forta.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.

0: La música de Alex Warren, la cançó Fever Dream.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.
0: I arribem ja en només 2 minuts a les 9:30 del matí. Fem així. La cançó es diu la la la, és la música d'Alexia, i així arribem a les 9:30, com deia. Posem el punt i final al de Bon Matí avui dilluns, i nosaltres pues marxem, ens trobem demà a les 8. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Territori preveu invertir 80 milions d'euros el 2026 a les Terres de l'Ebre, la majoria per al Pla de Barris. Segons va explicar el passat divendres la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, 24 milions correspondran a inversions diverses i la resta a l'execució del Pla de Barris. La consellera va exposar que la xifra suposa pràcticament doblar la quantitat respecte de l'últim pressupost aprovat el 2023. La partida més gran es concentra en carreteres, seguit de ports i transport marítim, actuacions en matèria d'ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i gairebé 500.000 d'euros més per a accions en barris i nuclis antics. Comencen a regular l'accés als populars espais naturals de Bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Des de dissabte passat, els ajuntaments, amb el suport de l'IDC i el Departament de Territori, han posat en funcionament 2 aparcaments de pagament per a 25 vehicles en total, als quals es podrà accedir únicament amb prèvia reserva i pagament amb una app. La mesura pretén evitar la massificació d'esta zona, on els últims anys s'han arribat a concentrar 400 persones en un sol dia, amb les conseqüències sanitàries i ambientals que això suposa. La implementació del nou sistema preveu limitar l'accés a un centenar de persones i les que accedeixen amb gossos els han de portar lligats. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. L'edició d'enguany, que avui dona el tret de sortida, girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Tot i que per als concerts d'Amposta les entrades ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebrarà a Tortosa, Ascó i Deltebre, i per Colors, que tindrà lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Ζου.
1: Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
2: La millor música
1: per sentir-se bé. Imagina.

0: Imagina Radio.
1: La radio musical de les Terres de l'Ebre.
2: La mou que és un escàndol. Llamar punk i ja es poden no te bàndol. Sense pijama.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre la Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
6: L'oli és un aliment o un ingredient?
7: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
6: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
7: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
6: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
8: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Territori preveu invertir 80 milions d'euros el 2026 a les Terres de l'Ebre, la majoria per al Pla de Barris. Segons va explicar el passat divendres la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, 24 milions correspondran a inversions diverses i la resta a l'execució del Pla de Barris. La consellera va exposar que la xifra suposa pràcticament doblar la quantitat respecte de l'últim pressupost aprovat el 2023. La partida més gran es concentra en carreteres, seguit de ports i transport marítim, actuacions en matèria d'ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i gairebé mig milió d'euros més per a accions en barris i nuclis antics. Comencen a regular l'accés als populars espais naturals de Bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Des de dissabte passat, els ajuntaments, amb el suport de l'IDC i el Departament de Territori, han posat en funcionament 2 aparcaments de pagament per a 25 vehicles en total, als quals es podrà accedir únicament amb prèvia reserva i pagament amb una app. La mesura pretén evitar la massificació d'esta zona, on els últims anys s'han arribat a concentrar 400 persones en un sol dia, amb les conseqüències sanitàries i ambientals que això suposa. La implementació del nou sistema preveu limitar l'accés a un centenar de persones i les que accedeixen amb gossos els han de portar lligats. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. L'edició d'enguany, que avui dona el tret de sortida, girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Tot i que per als concerts d'Amposta les entrades ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebrarà a Tortosa, Ascó i Deltebre, i per Colors, que tindrà lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació.

0: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
1: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Berta Bradança a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Berta Bradança. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a bertabradança.com.
2: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Unió de Pagesos adverteix que limitar fitosanitaris de l'arròs al Delta de l'Ebre fa el sector més dependent i menys productiu. El sindicat agrari ha tornat a reclamar a les autoritats estatals i comunitàries que ofereixin alternatives davant la progressiva limitació de l'ús de productes fitosanitaris. Argumenten que l'opció d'utilitzar llavors resistents a algunes malalties i herbicides, substituint les varietats autòctones adaptades al territori del TAIC, augmentarà sa dependència i farà caure la producció. L'Hospital Comarcal d'Amposta fa efectiva la paga d'objectius als professionals del centre. L'operació s'ha fet possible gràcies a una pòlissa de tresoreria de 2,5 milions d'euros amb l'Institut Català de Finances, aprovada per unanimitat pel Consell d'Administració de l'Hospital. A esta operació s'hi sumen 2,5 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat, així com 860.000 euros per activitat extraordinària del 2025 i una altra partida similar prevista per al 2026. En total, l'hospital tanca el període 2025-2026 amb una injecció econòmica de 6,7 milions d'euros que l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha assegurat que permetrà estabilitzar la situació financera del centre i garantir el manteniment dels serveis. I en agenda, Protofest convertirà Tortosa en punt de trobada de la música internacional. El festival tornarà a omplir la ciutat de música amb una quinzena de concerts, activitats i una àmplia oferta formativa des d'este dijous 23 de juliol fins al 2 d'agost. La programació recorrerà més de 5 segles d'història, des del Renaixement fins a la creació contemporània, amb intèrprets vinguts de diversos països. Entre les propostes destaquen el concert de la violista Rivka Golani, l'espectacle operístic de l'Òpera Estudio i la producció Veus de la Memòria, dedicada al 90è aniversari de la Guerra Civil. El festival mantindrà també el vincle amb el territori amb obres d'autors ebrencs i complementarà els concerts amb cursos, masterclasses i conferències. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 36 a Corbera d'Ebre i 37 graus a Garcia i Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671 84 0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: кажу.
1: Давай і дай. Imagina Radio.
2: La millor música
1: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits y els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina y de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar del Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
5: Imagina Radio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Unió de Pagesos adverteix que limitar fitosanitaris de l'arròs al Delta de l'Ebre fa el sector més dependent i menys productiu. El sindicat agrari ha tornat a reclamar a les autoritats estatals i comunitàries que ofereixin alternatives davant la progressiva limitació de l'ús de productes fitosanitaris. Argumenten que l'opció d'utilitzar llavors resistents a algunes malalties i herbicides, substituint les varietats autòctones adaptades al territori del TAIC, augmentarà sa dependència i farà caure la producció. L'Hospital Comarcal d'Amposta fa efectiva la paga d'objectius als professionals del centre. L'operació s'ha fet possible gràcies a una pòlissa de tresoreria de 2,5 milions d'euros amb l'Institut Català de Finances, aprovada per unanimitat pel Consell d'Administració de l'Hospital. A esta operació s'hi sumen 2,5 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat, així com 860.000 euros per activitat extraordinària del 2025 i una altra partida similar prevista per al 2026. En total, l'hospital tanca el període 2025-2026 amb una injecció econòmica de 6,7 milions d'euros que l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha assegurat que permetrà estabilitzar la situació financera del centre i garantir el manteniment dels serveis. I en agenda, Protofest convertirà Tortosa en punt de trobada de la música internacional. El festival tornarà a omplir la ciutat de música amb una quinzena de concerts, activitats i una àmplia oferta formativa des d'este dijous 23 de juliol fins al 2 d'agost. La programació recorrerà més de 5 segles d'història, des del Renaixement fins a la creació contemporània, amb intèrprets vinguts de diversos països. Entre les propostes destaquen el concert de la violista Rivka Golani, l'espectacle operístic de l'Òpera Estudio i la producció Veus de la Memòria, dedicada al 90è aniversari de la Guerra Civil. El festival mantindrà també el vincle amb el territori amb obres d'autors ebrencs i complementarà els concerts amb cursos, masterclasses i conferències. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 36 a Corbera d'Ebre i 37 graus a Garcia i Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-me.

0: Imagina Radio.
1: Let's get it started in here.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
4: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: La millor música
7: per sentir-se

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Tortosa i la demarcació de les Terres de l'Ebre de Col·legis d'Arquitectes de Catalunya obren el concurs d'arquitectura per a la nova seu col·legial al nucli històric. El projecte preveu construir la futura seu del COAC en uns terrenys municipals situats entre la plaça de l'Absis, el passeig de Ronda i el castell de la Suda, i inclou també la regeneració urbana de tot este entorn. L'actuació, pressupostada en 2,7 milions d'euros més IVA, contempla un equipament accessible i sostenible amb espais per a activitats culturals, formatives i socials. Deltebre presenta al Pla de Barris un projecte de 12,5 milions d'euros. La candidatura s'estructura en 33 actuacions al nucli de la Cava repartides en tres eixos. La transformació física del barri, amb 7 milions d'euros per a millores com urbanitzar carrers i rehabilitar habitatges. La resiliència climàtica, amb 2,4 milions per a actuacions com un nou sistema de drenatge i noves zones verdes. I la cohesió social, amb 2,25 milions per a projectes com un pla d'ocupació per a dones o un viver d'empreses. La proposta es basa en el procés participatiu iniciat amb la primera candidatura, en què van intervenir prop de 800 persones. I en agenda, Alcanar es prepara per viure l'eclipsi total de sol amb música, gastronomia i 4 punts d'observació. El municipi ha estat seleccionat com un dels 20 punts d'observació oficials de Catalunya per al primer eclipsi total de sol visible del 12 d'agost i serà un dels llocs on es podrà veure durant més estona amb 1 minut i 37 segons de totalitat. L'Ajuntament ha preparat 4 punts d'activitat per al gran dia. La plaça de Bous, rebatejada com a plaça de la Lluna, amb música i gastronomia. La Moleta del Remei, anomenada Mirador del Sol, amb una visita teatralitzada. L'Espai Serena, pensat com a zona inclusiva per a persones amb necessitats específiques. I la Casa O'Connor, amb una projecció i gincama familiar. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 36 a Corbera d'Ebre i 37 graus a Garcia i Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre la Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca a guatllo, cimmental, amb oli i parmesà, ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Mama, papa, ja has vist el forn, el pastís ja està!
6: Que bé! Quina olor més bona!
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA. Al teu costat, quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. L'Ajuntament de Tortosa i la demarcació de les Terres de l'Ebre de Col·legis d'Arquitectes de Catalunya obren el concurs d'arquitectura per a la nova seu col·legial al nucli històric. El projecte preveu construir la futura seu del COAC en uns terrenys municipals situats entre la plaça de l'Absis, el passeig de Ronda i el castell de la Suda, i inclou també la regeneració urbana de tot este entorn. L'actuació, pressupostada en 2,7 milions d'euros més IVA, contempla un equipament accessible i sostenible amb espais per a activitats culturals, formatives i socials. Deltebre presenta al Pla de Barris un projecte de 12,5 milions d'euros. La candidatura s'estructura en 33 actuacions al nucli de la Cava repartides en tres eixos. La transformació física del barri, amb 7 milions d'euros per a millores com urbanitzar carrers i rehabilitar habitatges. La resiliència climàtica, amb 2,4 milions per a actuacions com un nou sistema de drenatge i noves zones verdes. I la cohesió social, amb 2,25 milions per a projectes com un pla d'ocupació per a dones o un viver d'empreses. La proposta es basa en el procés participatiu iniciat amb la primera candidatura, en què van intervenir prop de 800 persones. I en agenda, Alcanar es prepara per viure l'eclipsi total de sol amb música, gastronomia i 4 punts d'observació. El municipi ha estat seleccionat com un dels 20 punts d'observació oficials de Catalunya per al primer eclipsi total de sol visible del 12 d'agost i serà un dels llocs on es podrà veure durant més estona amb 1 minut i 37 segons de totalitat. L'Ajuntament ha preparat 4 punts d'activitat per al gran dia. La plaça de Bous, rebatejada com a plaça de la Lluna, amb música i gastronomia, la Moleta del Remei, anomenada Mirador del Sol, amb una visita teatralitzada, l'Espai Serena, pensat com a zona inclusiva per a persones amb necessitats específiques, i la Casa O'Connor, amb una projecció i gincama familiar. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 36 a Corbera d'Ebre i 37 graus a Garcia i Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
4: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Unió de Pagesos adverteix que limitar fitosanitaris de l'arròs al Delta de l'Ebre fa el sector més dependent i menys productiu. El sindicat agrari ha tornat a reclamar a les autoritats estatals i comunitàries que ofereixin alternatives davant la progressiva limitació de l'ús de productes fitosanitaris. Argumenten que l'opció d'utilitzar llavors resistents a algunes malalties i herbicides, substituint les varietats autòctones adaptades al territori del TAIC, augmentarà sa dependència i farà caure la producció. L'Hospital Comarcal d'Amposta fa efectiva la paga d'objectius als professionals del centre. L'operació s'ha fet possible gràcies a una pòlissa de tresoreria de 2,5 milions d'euros amb l'Institut Català de Finances, aprovada per unanimitat pel Consell d'Administració de l'Hospital. A esta operació s'hi sumen 2,5 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat, així com 860.000 euros per activitat extraordinària del 2025 i una altra partida similar prevista per al 2026. En total, l'hospital tanca el període 2025-2026 amb una injecció econòmica de 6,7 milions d'euros que l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha assegurat que permetrà estabilitzar la situació financera del centre i garantir el manteniment dels serveis. I en agenda, Protofest convertirà Tortosa en punt de trobada de la música internacional. El festival tornarà a omplir la ciutat de música amb una quinzena de concerts, activitats i una àmplia oferta formativa des d'este dijous 23 de juliol fins al 2 d'agost. La programació recorrerà més de 5 segles d'història, des del Renaixement fins a la creació contemporània, amb intèrprets vinguts de diversos països. Entre les propostes destaquen el concert de la violista Rivka Golani, l'espectacle operístic de l'Òpera Studio i la producció Veus de la Memòria, dedicada al 90è aniversari de la Guerra Civil. El festival mantindrà també el vincle amb el territori amb obres d'autors ebrencs i complementarà els concerts amb cursos, masterclasses i conferències. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 36 a Corbera d'Ebre i 37 graus a Garcia i Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem. Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Unió de Pagesos adverteix que limitar fitosanitaris de l'arròs al Delta de l'Ebre fa el sector més dependent i menys productiu. El sindicat agrari ha tornat a reclamar a les autoritats estatals i comunitàries que ofereixin alternatives davant la progressiva limitació de l'ús de productes fitosanitaris. Argumenten que l'opció d'utilitzar llavors resistents a algunes malalties i herbicides, substituint les varietats autòctones adaptades al territori del TAIC, augmentarà sa dependència i farà caure la producció. L'Hospital Comarcal d'Amposta fa efectiva la paga d'objectius als professionals del centre. L'operació s'ha fet possible gràcies a una pòlissa de tresoreria de 2,5 milions d'euros amb l'Institut Català de Finances, aprovada per unanimitat pel Consell d'Administració de l'Hospital. A esta operació s'hi sumen 2,5 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat, així com 860.000 euros per activitat extraordinària del 2025 i una altra partida similar prevista per al 2026. En total, l'hospital tanca el període 2025-2026 amb una injecció econòmica de 6,7 milions d'euros que l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha assegurat que permetrà estabilitzar la situació financera del centre i garantir el manteniment dels serveis. I en agenda, Protofest convertirà Tortosa en punt de trobada de la música internacional. El festival tornarà a omplir la ciutat de música amb una quinzena de concerts, activitats i una àmplia oferta formativa des d'este dijous 23 de juliol fins al 2 d'agost. La programació recorrerà més de 5 segles d'història, des del Renaixement fins a la creació contemporània, amb intèrprets vinguts de diversos països. Entre les propostes destaquen el concert de la violista Rivka Golani, l'espectacle operístic de l'Òpera Studio i la producció Veus de la Memòria, dedicada al 90è aniversari de la Guerra Civil. El festival mantindrà també el vincle amb el territori amb obres d'autors ebrencs i complementarà els concerts amb cursos, masterclasses i conferències. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 36 a Corbera d'Ebre i 37 graus a Garcia i Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: 45 minuts sense pausa.
1: Imagina Ràdio.
0: Només a Imagina Ràdio. Imagina.
2: One, two.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com. Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
3: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara, amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
4: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
6: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
6: per sentir.

0: Són les 6. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Tortosa i la demarcació de les Terres de l'Ebre de Col·legis d'Arquitectes de Catalunya obren el concurs d'arquitectura per a la nova seu col·legial al nucli històric. El projecte preveu construir la futura seu del COAC en uns terrenys municipals situats entre la plaça de l'Absis, el passeig de Ronda i el castell de la Suda, i inclou també la regeneració urbana de tot este entorn. L'actuació, pressupostada en 2,7 milions d'euros més IVA, contempla un equipament accessible i sostenible amb espais per a activitats culturals, formatives i socials. Deltebre presenta al Pla de Barris un projecte de 12,5 milions d'euros. La candidatura s'estructura en 33 actuacions al nucli de la Cava repartides en tres eixos. La transformació física del barri, amb 7 milions d'euros per a millores com urbanitzar carrers i rehabilitar habitatges. La resiliència climàtica, amb 2,4 milions per a actuacions com un nou sistema de drenatge i noves zones verdes. I la cohesió social, amb 2,25 milions per a projectes com un pla d'ocupació per a dones o un viver d'empreses. La proposta es basa en el procés participatiu iniciat amb la primera candidatura, en què van intervenir prop de 800 persones. I en agenda, Alcanar es prepara per viure l'eclipsi total de sol amb música, gastronomia i 4 punts d'observació. El municipi ha estat seleccionat com un dels 20 punts d'observació oficials de Catalunya per al primer eclipsi total de sol visible del 12 d'agost i serà un dels llocs on es podrà veure durant més estona amb 1 minut i 37 segons de totalitat. L'Ajuntament ha preparat 4 punts d'activitat per al gran dia. La plaça de Bous, rebatejada com a plaça de la Lluna, amb música i gastronomia. La Moleta del Remei, anomenada Mirador del Sol, amb una visita teatralitzada. L'Espai Serena, pensat com a zona inclusiva per a persones amb necessitats específiques. I la Casa O'Connor, amb una projecció i gincama familiar. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 36 a Corbera d'Ebre i 37 graus a Garcia i Tivenys. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
1: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info www.martinezparis.com.
6: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir-se

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Tortosa i la demarcació de les Terres de l'Ebre de Col·legis d'Arquitectes de Catalunya obren el concurs d'arquitectura per a la nova seu col·legial al nucli històric. El projecte preveu construir la futura seu del COAC en uns terrenys municipals situats entre la plaça de l'Absis, el passeig de Ronda i el castell de la Suda, i inclou també la regeneració urbana de tot aquest entorn. L'actuació, pressupostada en 2,7 milions d'euros més IVA, contempla un equipament accessible i sostenible amb espais per a activitats culturals, formatives i socials. Deltebre presenta al Pla de Barris un projecte de 12,5 milions d'euros. La candidatura s'estructura en 33 actuacions al nucli de la Cava repartides en tres eixos. La transformació física del barri, amb 7 milions d'euros per a millores com urbanitzar carrers i rehabilitar habitatges. La resiliència climàtica, amb 2,4 milions per a actuacions com un nou sistema de drenatge i noves zones verdes. I la cohesió social, amb 2,25 milions per a projectes com un pla d'ocupació per a dones o un viver d'empreses. La proposta es basa en el procés participatiu iniciat amb la primera candidatura, en què van intervenir prop de 800 persones. I en agenda, el Canà es prepara per viure l'eclipsi total de sol amb música, gastronomia i 4 punts d'observació. El municipi ha estat seleccionat com un dels 20 punts d'observació oficials de Catalunya per al primer eclipsi total de sol visible del 12 d'agost i serà un dels llocs on es podrà veure durant més estona amb 1 minut i 37 segons de totalitat. L'Ajuntament ha preparat 4 punts d'activitat per al gran dia. La plaça de Bous, rebatejada com a plaça de la Lluna, amb música i gastronomia, la Moleta del Remei, anomenada Mirador del Sol, amb una visita teatralitzada, l'Espai Serena, pensat com a zona inclusiva per a persones amb necessitats específiques, i la Casa O'Connor, amb una projecció i gincama familiar. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel assolellat que s'ha mantingut durant tota la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà dimarts, s'espera un cel serè amb algun núvol prim en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran lleugerament més altes que les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
6: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
7: No esperis més i vine a veure l'autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
8: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
7: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
8: Imagina Radio.

0: Rosu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se.
2: Són les 8.
3: Les notícies amb Andrea Maqueda.
4: Bona tarda. Territori preveu invertir 80 milions d'euros el 2026 a les Terres de l'Ebre, la majoria per al Pla de Barris. Segons va explicar el passat divendres la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, 24 milions correspondran a inversions diverses i la resta a l'execució del Pla de Barris. La consellera va exposar que la xifra suposa pràcticament doblar la quantitat respecte de l'últim pressupost aprovat el 2023. La partida més gran es concentra en carreteres, seguit de ports i transport marítim, actuacions en matèria d'ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i gairebé 500.000 d'euros més per a accions en barris i nuclis antics. L'Hospital Comarcal d'Amposta fa efectiva la paga d'objectius als professionals del centre. L'operació s'ha fet possible gràcies a una pòlissa de tresoreria de 2,5 milions d'euros amb l'Institut Català de Finances, aprovada per unanimitat pel Consell d'Administració de l'Hospital. A esta operació s'hi sumen 2,5 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat, així com 860.000 euros per activitat extraordinària del 2025 i una altra partida similar prevista per al 2026. En total, l'hospital tanca el període 2025-2026 amb una injecció econòmica de 6,7 milions d'euros que l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha assegurat que permetrà estabilitzar la situació financera del centre i garantir el manteniment dels serveis. I en agenda, Alcanar es prepara per viure l'eclipsi total de sol amb música, gastronomia i 4 punts d'observació. El municipi ha estat seleccionat com un dels 20 punts d'observació oficials de Catalunya per al primer eclipsi total de sol visible del 12 d'agost i serà un dels llocs on es podrà veure durant més estona amb 1 minut i 37 segons de totalitat. L'Ajuntament ha preparat 4 punts d'activitat per al gran dia. La plaça de Bous, rebatejada com a plaça de la Lluna, amb música i gastronomia, la Moleta del Remei, anomenada Mirador del Sol, amb una visita teatralitzada, l'Espai Serena, pensat com a zona inclusiva per a persones amb necessitats específiques, i la Casa O'Connor, amb una projecció i gincama familiar. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel assolellat que s'ha mantingut durant tota la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà dimarts, s'espera un cel serè amb algun núvol prim en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran lleugerament més altes que les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
5: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
6: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
7: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Territori preveu invertir 80 milions d'euros el 2026 a les Terres de l'Ebre, la majoria per al Pla de Barris. Segons va explicar el passat divendres la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, 24 milions correspondran a inversions diverses i la resta a l'execució del Pla de Barris. La consellera va exposar que la xifra suposa pràcticament doblar la quantitat respecte de l'últim pressupost aprovat el 2023. La partida més gran es concentra en carreteres, seguit de ports i transport marítim, actuacions en matèria d'ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i gairebé 500.000 d'euros més per a accions en barris i nuclis antics. L'Hospital Comarcal d'Amposta fa efectiva la paga d'objectius als professionals del centre. L'operació s'ha fet possible gràcies a una pòlissa de tresoreria de 2,5 milions d'euros amb l'Institut Català de Finances, aprovada per unanimitat pel Consell d'Administració de l'Hospital. A esta operació s'hi sumen 2,5 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat, així com 860.000 euros per activitat extraordinària del 2025 i una altra partida similar prevista per al 2026. En total, l'hospital tanca el període 2025-2026 amb una injecció econòmica de 6,7 milions d'euros que l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha assegurat que permetrà estabilitzar la situació financera del centre i garantir el manteniment dels serveis. I en agenda, Alcanar es prepara per viure l'eclipsi total de sol amb música, gastronomia i 4 punts d'observació. El municipi ha estat seleccionat com un dels 20 punts d'observació oficials de Catalunya per al primer eclipsi total de sol visible del 12 d'agost i serà un dels llocs on es podrà veure durant més estona amb 1 minut i 37 segons de totalitat. L'Ajuntament ha preparat 4 punts d'activitat per al gran dia. La plaça de Bous, rebatejada com a plaça de la Lluna, amb música i gastronomia, la Moleta del Remei, anomenada Mirador del Sol, amb una visita teatralitzada, l'Espai Serena, pensat com a zona inclusiva per a persones amb necessitats específiques, i la Casa O'Connor, amb una projecció i gincama familiar. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel assolellat que s'ha mantingut durant tota la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà dimarts, s'espera un cel serè amb algun núvol prim en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran lleugerament més altes que les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio. Imagina.

0: Cazu, d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Carolina.
1: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Territori preveu invertir 80 milions d'euros el 2026 a les Terres de l'Ebre, la majoria per al Pla de Barris. Segons va explicar el passat divendres la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, 24 milions correspondran a inversions diverses i la resta a l'execució del Pla de Barris. La consellera va exposar que la xifra suposa pràcticament doblar la quantitat respecte de l'últim pressupost aprovat el 2023. La partida més gran es concentra en carreteres, seguit de ports i transport marítim, actuacions en matèria d'ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i gairebé mig milió d'euros més per a accions en barris i nuclis antics. L'Hospital Comarcal d'Amposta fa efectiva la paga d'objectius als professionals del centre. L'operació s'ha fet possible gràcies a una pòlissa de tresoreria de 2,5 milions d'euros amb l'Institut Català de Finances, aprovada per unanimitat pel Consell d'Administració de l'Hospital. A esta operació s'hi sumen 2,5 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat, així com 860.000 euros per activitat extraordinària del 2025 i una altra partida similar prevista per al 2026. En total, l'hospital tanca el període 2025-2026 amb una injecció econòmica de 6,7 milions d'euros que l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha assegurat que permetrà estabilitzar la situació financera del centre i garantir el manteniment dels serveis. I en agenda, Alcanar es prepara per viure l'eclipsi total de sol amb música, gastronomia i 4 punts d'observació. El municipi ha estat seleccionat com un dels 20 punts d'observació oficials de Catalunya per al primer eclipsi total de sol visible del 12 d'agost i serà un dels llocs on es podrà veure durant més estona amb 1 minut i 37 segons de totalitat. L'Ajuntament ha preparat 4 punts d'activitat per al gran dia. La plaça de Bous, rebatejada com a plaça de la Lluna, amb música i gastronomia, la Moleta del Remei, anomenada Mirador del Sol, amb una visita teatralitzada, l'Espai Serena, pensat com a zona inclusiva per a persones amb necessitats específiques, i la Casa O'Connor, amb una projecció i gincama familiar. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel assolellat que s'ha mantingut durant tota la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà dimarts, s'espera un cel serè amb algun núvol prim en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran lleugerament més altes que les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: Tu que m'has venut, que per ser el tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per

Imagina Radio.

0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Radio.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.